0: Bon dia, des de Ràdio 9.2, divendres, quart dia del mes de setembre del 2026. Com sempre, arranquem amb la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima, 21 de mínima, vent del sud a 2 km hora, que acabarà bufant del sud-oest i l'índex ultravioleta en nivell 7. Solellat sense núvols de matí i amb intervals nuvolosos durant la vesprada. Demà dissabte també tindrem boirines junt al sol i una màxima que arribarà als 34 graus. Calor. Tot i això, ja estem en el mes de setembre i ja anem coneixent coses de les que conformen la rutina del dia a dia, el que és el començament dels cursos a tots els nivells, el polític, l'acadèmic, l'escolar també, el de la Universitat Popular, regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués.
2: Però sobretot té un efecte molt important, que és aquest efecte comunitari, i aquest efecte on trobar-se, i aquest efecte intergeneracional entre persones de diferents edats, de diferents sexes, de diferents cultures, s'ajunten per compartir saviesa, per crear aquest espai comunitari que no deixa a ningú enrere, aquest creixement al llarg de la vida per tal de formar-se en experiències o coses que a cadascú ens agradaria. I per què no dir-ho, és un projecte que tracta de formar persones per a fer més bones persones.
0: El regidor destacava quatre espais.
2: L'espai d'aprenentatge i formació, l'espai d'art i creació, l'espai de benestar i cura i, per últim, l'espai de ball i música. Veureu que l'espai d'aprenentatge i formació va molt dirigit a les famílies per tal d'aconseguir nocions parentals i marentals per tal de crear ixa xarxa familiar.
0: Azucena Badenes és la directora del Centre de Formació de Persones Adultes Jordi de Sant Jordi. Parlava de formació reglada i no reglada.
3: Nosaltres el que tenim són propostes formatives reglades i no reglades. Respecte a les propostes formatives reglades, que és, diguem, la part més important de la nostra oferta, el que fem són cursos per a l'obtenció del graduat en educació secundària i cursos per a l'accés a la formació professional de cicle superior, que en realitat és l'accés a la universitat, i permet les persones que tenen tant el graduat en educació secundària com l'accés a la universitat aconseguir el títol de batxiller.
0: I més coses.
3: Tenim cursos també de formació bàsica per a persones grans que volen actualitzar la seva formació. Tenim cursos de castellà per a persones estrangeres, valencià i anglès. He de dir que tant els cursos de valencià com els cursos de castellà com els cursos d'anglès tenen una formació bàsica que és la consecució de l'A2, del nivell A2 del marc europeu comú de les llengües. En el centre hi haurà o bé proves específiques o cursos que permetran aconseguir, com en el cas del valencià o en el cas del castellà per a estrangers, aconseguir aquest nivell, que és un nivell mínim d'acreditació de cara a buscar treball o simplement a tindre aquesta acreditació de la competència lingüística.
0: Més coses. Extingir l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, parlem amb el regidor de Medi Ambient, Marc Seguer.
4: No, entonces no serà ni algo molt ràpid ni molt intens, sinó serà algo més quirúrgic i a llarg plaç el que n'hi haurà que fer en les actuacions més urgents que corren ara, i en les més de llarg plaç pues anant actuant poc a poc. En les persones de la vall i de la Serra Espadà en el seu conjunt pues van voler canalitzar-lo a través de certes xerrades d'educació ambiental per a posar en valor, en esta primera xerrada per exemple, els valors culturals i naturals que té la Serra Espadà, com està

0: té este moment per a fer moltes xerrades d'educació ambiental, no? Per a ensenyar a la gent, com dic, tots aquests valors, no? Com se fa una recuperació d'un bosc, pues, xerrades que farem més endavant.
1: I avui arriba la primera, divendres 4 de setembre, 6:30 de la vesprada, Saló d'Actes de la Biblioteca, Reflexions en Comú sobre l'incendi de la Serra d'Espadà.
0: Però esta primera tenia que ser especial i l'hem lligat molt a persones que treballen i que viuen en el territori. ¿Vale? En persones que són d'ací, no volen portar experts de la universitat, que ens poden aportar molt, però en esta primera la gent que se vol expressar, que vol dir la seua, no? Que vol ser escoltat, pues, hem creat aquest espai. Entonces se dividirà en dos punts esta xerrada. En el primer intervindran, tenim a Víctor Bayona, que és el president de la Societat d'Amics de la Serra Espadà, ¿vale? Tenim a Elvira Mondragón, que és una forestal que va estar treballant durant molts anys a la Serra Espadà, que recentment s'ha jubilat, però que ha estat molts anys també lligada ací i és d'ací, de la Serra Espadà. I després tenim a Cristina Canós, que és una bombera que és de la vall i que va estar també treballant ací en el foc. Entonces, en esta primera part, aquestes persones, com dic, xerrarem una miqueta i enfocarem el debat, com dic, en eixos valors culturals i naturals de la Serra Espadà, en quina era la situació prèvia, com s'ha donat eixa situació, no? I eixe abandonament, per exemple, del medi rural que ha fet que el bosc tinga una altra dinàmica diferent, no? I encarar també eixa recuperació cap al futur. I en una segona part, que deixarem molt de temps perquè la gent se pugui expressar, perquè la gent pugui anar allí a parlar, no? A dir la seua, de com se sent, de com pensa que potser se podien fer les coses escoltant també se veus en aquesta experiència que tenen, no? Lligades al territori. Entonces, com un inici de totes aquestes xerrades que volen fer d'educació ambiental, però molt lligada al territori, no?
2: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
1: En Moncofa, les jornades de l'arròs i la paella, i en la Llosa posen la directa fins al dia 13 de setembre, en les festes patronals i un intens cap de setmana. Ximo Llopis, alcalde.
4: El divendres per la nit, en ixe sopar de quintes, ixe tributo de l'Oreja de Van Gogh, ixe macro disco móvil, bueno, jo crec que serà una de les nits fortes de les festes. Després, pues, bueno, pues tenim els dies del patró Sant Felip i Sant Isidre Llavrol, que és el diumenge i dilluns. Després tenim tot el que són tots els dies de bous, que també ve moltíssima gent, sobretot els dies de bous i rius, que serà este dissabte, el dimarts de la setmana que ve, i l'últim dissabte. I després també, pues, hi ha un dia molt marcat ahí per tota la gent del poble i la gent que ve de fora, que és el dia que fem la caldereta de bou, no?
1: Pues un intens cap de setmana. En esports, la UDA ja saben que arrencarà el diumenge a les 7 de la vesprada a l'estadi José Mangriñán, jugant davant l'Utiel. Parlem abans de la formació de la Universitat Popular, ara parlem de que la Diputació de Castelló ha assenyalat que recolza la formació per a majors amb una nova convocatòria de beques per a la UNED Senior i la Universitat per a Majors de Lugi. I acabem en clau política. El PSPB acusa el PP i Pérez Llorca d'asfixiar la Generalitat amb un deute rècord i donar l'esquena a 15.000 milions per a millorar el finançament. Samuel Falomir.
5: És molt difícil explicar el que està fent el PP. Porten ells denunciant amb raó que la Comunitat Valenciana està infrafinanciada, però ara que el govern d'Espanya ha posat damunt la taula un nou sistema de finançament i una condonació de part del deute, diuen que no. No es cap en el cap que rebutgen 15.000 milions d'euros sense posar cap alternativa damunt de la taula.
1: Farmàcies de Guàrdia, Nules, Ana Palenciano, Major 70, en la Vall Glòria, París i García, el Brici, Santa Cert.

0: que és el president de la Societat d'Amics de la Serra Espadà, vale? Tenim a Elvira Mondragón, que és una forestal que va estar treballant durant molts anys a la Serra Espadà, que recentment s'ha jubilat, però que ha estat molts anys també lligada ací i és d'ací, de la Serra Espadà. I després tenim a Cristina Canós, que és una bombera que és de la vall i que va estar també treballant ací en el foc. Entonces, en esta primera part, aquestes persones, com dic, xerrarem una miqueta i enfocarem el debat, com dic, en eixos valors culturals i naturals de la Serra Espadà, en quina era la situació prèvia, com s'ha donat aquesta situació, no? I aquest abandonament, per exemple, del medi rural que ha fet que el bosc tinga una altra dinàmica diferent, no? I encarar també aquesta recuperació cap al futur. I en una segona part, que deixarem molt de temps perquè la gent se pugui expressar, perquè la gent pugui anar allí a parlar, no? A dir la seua, de com se sent, de com pensa que almenys se podien fer les coses, escoltant també si es veus en aquesta experiència que tenen, no? I lligades al territori. Entonces, com un inici de totes aquestes xerrades que volen fer d'educació ambiental, però molt lligada al territori, no?
1: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
2: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
3: En Moncofa, les jornades de l'arròs i la paella, i en la llosa posen la directa fins al dia 13 de setembre, en les festes patronals, i un intens cap de setmana. Ximo Llopis, alcalde.
4: El divendres per la nit, en ixe sopar de quintes, ixe tributo de l'Aleja de Van Gogh, ixe macro disco mòbil, bueno, jo crec que serà una de les nits fortes de les festes. Després, però, bueno, pues tenim els dies del patró Sant Felip i Sant Isidre Llavrós, que és el diumenge i dilluns. Després tenim tot el que són tots els dies de bous, que també ve moltíssima gent, sobretot els dies de bous i rius, que serà este dissabte, el dimarts de la setmana que ve, i l'últim dissabte. I després també, pues, bueno, pues, hi ha un dia molt marcat ahí per tota la gent del poble i la gent que ve de fora, que és el dia que fem la caldereta de bou, no?
3: Pues un intens cap de setmana. En esports, la UDA ja saben que arrencarà el diumenge a les 7 de la vesprada a l'estadi José Mangrinyan, jugant davant l'Utiel. Parlem abans de la formació de la Universitat Popular, ara parlem de que la Diputació de Castelló ha assenyalat que recolza la formació per a majors amb una nova convocatòria de beques per a la UNED Senior i la Universitat per a Majors de Logi. I acabem en clau política. El PSPB acusa el PP i Pérez Llorca d'asfixiar la Generalitat amb un deute rècord i donar l'esquena a 15.000 milions per a millorar el finançament. Samuel Falomir.
5: És molt difícil explicar el que està fent el PP. Porta anys denunciant amb raó que la Comunitat Valenciana està infrafinanciada, però ara que el govern d'Espanya ha posat damunt la taula un nou sistema de finançament i una condonació de part del deute, diuen que no. No és cap en el cap que rebutgen 15.000 milions d'euros sense posar cap alternativa damunt de la taula.
3: Farmàcies de Guàrdia, nules en la Palenciana, major 70 en la Vall Glòria, París i García, Brici, Santa Set.

0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Ràdio La Vall d'Uixó.
2: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera La Vall. Aquesta font es va construir al mateix any que la de l'Àngel i per la mateixa raó. Embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de la vall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després oficialment dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
3: L'Agència de Col·locació de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó et pot ajudar. T'oferim orientació i suport en la teua recerca de feina i t'ajudem a trobar oportunitats laborals que s'adapten al teu perfil. Entra en gestionandote.com, Agència La Vall d'Uixó, i informa't. Agència de Col·locació de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó. El teu futur laboral comença així.
4: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
5: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
6: Láser, el sonido de la vida.
0: La biblioteca de Hoy por Hoy, con Aimar Bretos y Antonio Martínez Asensio.
7: Bueno, mi gente, chilló el cantante parado arriba de la tarima con los huevos retratados en los pantalones de raso. Por aquí nos están pidiendo un temita para Katrina de parte del novio. Había un niño chiquito como un arestín en el viro del escenario, chillándole al cantante lo que tenía que comunicarle al micrófono. ¿Sí? ¿Para Catalina?

0: Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes un dia més a Avui per Avui, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de l'estiu, divendres 4 de setembre del 2026. Ara, ràpidament, entrem a ficar-nos en matèria. Avui també hem de recuperar alguns continguts que no vam poder oferir en el dia d'ahir per tot allò de la compareixença del president del govern en el Congrés dels Diputats. No vam tindre programació en el magazín, programació local, avui sí, anem a tindre-la. I ara, de seguida, comencem a conèixer coses d'una nova edició de la Universitat Popular, d'una xerrada molt interessant al voltant del incendi de la vall que tindrà lloc esta vesprada en la biblioteca. Sabrem l'última hora de la UDE que debuta, comença la temporada en la tercera divisió este proper diumenge a les 7 davant l'Utiel, i en el segon bloc que també tindrem ocasió d'estrenar el repàs semanal d'actualitat baix l'òptica de l'equip de govern i altres sorpreses. Així que viatge radiofònic que iniciem en este mateix moment.
1: Hoy por hoy de l'estiu.
2: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
3: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
4: Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
6: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.

0: Toca Fruit del Deliri, Oques Grasses, Figaflowers. No, no, és los 40 pipa, però els més seguidors sabran, intuiran que potser el qui ens acompanya és el regidor de serveis socials, i qui hagi arribat a aquesta conclusió pues hauran encertat de totes totes, perquè necessitem una temporada de ràdio i nova edició de la Universitat Popular amb l'objectiu, dir al regidor, de superar els més de 1.250 participants del curs passat i més de 40 activitats programades. Ens ho van a contar en el dia d'avui, tant el regidor com la persona que l'acompanya, que ell mateixa ens presentarà. Senyor Jorge Marqués, benvingut a la rutina o a la normalitat del setembre, anava a dir del nou curs, no, que ara han començat. Ni el nou curs ni l'escolar, crec que el polític tampoc, l'administratiu sí, perquè veig ja Isabel per ací. Bueno, què tal, bon dia.
1: Bon dia, Vicent.
2: Bon dia, Vicent.
0: Com esteu?
1: Bé, mira, si ja reprenent el mes de setembre, no sé si iniciant o continuant curs, com aquell que diu, però bé, amb ganes d'afrontar aquest nou curs escolar, aquest nou curs polític, també amb tota la il·lusió, i amb ganes de continuar presentant tot el treball que portem fent durant tant de temps, que avui té el resultat en esta presentació de la nova edició de la Universitat Popular de i del nostre poble.
0: Les xifres ja des del moment en què heu dit 1.250 l'any passat, això, ostres, són uns números molt importants i respectables. A partir d'ahir, clar, va fent més difícil l'anar, jo què sé, l'anar superant-lo, però per això es treballa, no?
1: Sí, la veritat que la Universitat Popular és un dels programes més potents que tenim al nostre ajuntament, al nostre poble, perquè té aquesta ferramenta de participació social i que aspira a transformar des de la relació personal, des de la relació comunitària, el nostre municipi com a ferramenta que sabem que és potent. Està durant en 3 anys només ha anat fent que creixen la gent que participa d'ella, i nosaltres fins a arribar a duplicar les places que oferim. I enguany tenim aquest repte de continuar incrementant la gent que participe, perquè és un bon senyal, és senyal de que coneix altra gent, és senyal de que no està a casa, i és senyal de que genera una xarxa comunitària.
0: Perfecte, i t'acompanya Isabel Corredera este matí també.
1: Sí, m'acompanya Isabel, que ja és tècnica a l'acció comunitària del nostre poble, i en aquest cas és la responsable del programa de la Universitat Popular, que enguany presentem en aquesta aspiració de continuar sent intergeneracional. Parlarem de xifres, però un dato concret és que, per exemple, en el passat curs, la persona més jove que va participar de la Universitat Popular tenia 19 anys i la persona més major en tenia 88. És a dir, hi ha una diferència de 70 anys,
0: sí, sí, sí.
1: Una diferència de 70 anys i un compartir de saviesa tan important que després genera i provoca que hi hagi persones, millors persones, més bones persones al nostre municipi, que lleva tot la càrrega també de formació que té, que és una formació accessible, és una formació per a molta gent gratuïta, per a poder continuar formant-se al llarg de la seva vida.
0: Que bo, perquè a més estan tots junts i juntes, no? Allí s'enriquixen i se conten coses, i quan arriben i quan se van. Isabel, va, comencem a desgranar cosetes.
2: Mira, vosaltres, al fil de lo que estava dient Jorge, volem donar-li enguany força a la paraula espai, val? L'any passat vam agarrar una paraula i enguany vam agarrar la paraula espai. Espai per lo que està dient Jorge, espai de compartir, un espai inclusiu on pot estar la persona de 88 al costat del de 19. I volem fer, enguany ja van començar l'any passat, però ja enguany l'hem donat des del nostre programa, volem donar-li molta força a que la gent jove i la gent no tan jove, que tenim aquesta agulla i a vegades que se mos queda, mos fa un forat de la gent de 40-60, ahí també, i aquesta gent també pot venir.

0: tots i totes juntes ahir. Per el tema de la gent que jo ja sé que també això ho trobarà en les xarxes socials i també com veig en els informatius de la tele també trobaran la informació, però per ja anar deixant les coses clares, la gent la primera pregunta que se fa és i jo me tinc que apuntar, no? Me tinc que inscriure o preinscriure, no? I els horaris i on i com i quan.
1: Pues sí. A la Universitat Popular fem una prescripció per a poder saber quina demanda tenim i quanta gent podem comptar. Aleshores, el que fem és, a partir del dia 9 de setembre fins al 15 de setembre, al Centre Social Les Llimeres, de 11 a 2, de manera presencial, se podrà fer la prescripció. I en les mateixes dades, del 9 al 15 de setembre, també online, a través de la pàgina web. Esta vesprada o al final del matí probablement tota la informació ja isca a la pàgina web, val? De l'Ajuntament, i segurament al Telegram i a les xarxes socials. I després, d'una manera física, que la gent major li agrada més tindre el llibret o la revista, sí, per a poder tindre-la, pot adreçar-se al Centre Social de Llimeres el mateix dia 9, que el tindrem allí el llibret i en podem consultar-lo. I després tindrem més gent, entre elles estaré jo també, evidentment, que podem donar-li tota la informació i podem explicar, perquè n'hi ha gent que ho té molt clar i sap inclús a què ja ve, però n'hi ha gent que és novata, entre cometes, i nosaltres hi podrem, tota la gent que estem allí, li explicarem tota l'oferta que n'hi ha.
0: Te parlant de que el dia 9 és el dimecres de la propera
1: setmana. Sí, dimecres
0: de la
1: setmana que ve.
0: Molt bé, Jorge, pues un dels objectius està clar, perquè si ara Isabel estava dient si la gent mos dia i l'horari que sigui una miqueta més alt per a poder arribar, si ja venim d'un èxit, la previsió és que de algo que ha calat, no? que ha arribat i n'hi ha aquesta demanda, superar-lo.
2: Clar, ixa és la idea. Tenim cursos que ja ens han consolidat, com crec que pugui ser el de dolçaina, el de guitarra o inclús el de pensament filosòfic, en ixa idea d'oferir nous tallers, nous conceptes dins de la Universitat Popular per a poder arribar a més públics. Ara, este primer quatrimestre, també encetarem una mena d'enquesta, una mena de tasteig entre la gent que participi de la Universitat Popular per a continuar millorant-la, per a poder continuar oferint més espais, com comentava abans Isabel.
0: Disculpa, que te talle, com és això que aneu a fer en este quatrimestre?
2: Realitzarem una enquesta entre tots els matriculats en la Universitat Popular per tal de millorar horaris, que enguany hem fet uns canvis per veure si més gent pot adaptar-se millor a la seva rutina, sí. I realitzarem enquestes per saber què pensa la gent, què milloraria, si necessita millorar espais, si necessita millorar horaris, si necessita nous
1: altres
2: cursos,
1: propostes.
2: Altres propostes, perquè la Universitat Popular és com qualsevol projecte que gestiona persones. Necessita un canvi continu, perquè les tendències, els gustos, les necessitats han d'anar adaptant-se als temps que vivim. I això és el que nosaltres hem anat considerant estos últims anys. Per exemple, volíem fomentar un poc la cultura popular, vam apostar per la dolçaina, vam oferir uns altres cursos que no van funcionar i no passa res, però s'ha de continuar treballant per veure de quina manera ho fem. Vam apostar per el pensament filosòfic, perquè veiem que és necessari en els temps que corren tan digitals poder tornar al tu a tu, deixar el TikTok per a començar a toquetejar una miqueta d'altra volta, i va ser un èxit. Per tant, el que volem és això, enganyar-nos per a poder millorar i per a poder oferir la millor universitat popular al nostre poble.
0: He vist per ahí també que la programació es desenvolupa en coordinació amb el Centre de Formació de Persones Adultes Jordi de Sant Jordi, també, no?
1: Sí, ahí com ens coordinem en tota la seva directiva, en tota la seva direcció del centre, i el que fem és que n'hi ha dos tallers que estan coordinats, Universitat Popular i Centre d'Adults, que són el taller de dinamització social emocional, que treballa tot el tema de la memòria per a majors, i després està tota la competència digital en el mòbil i l'ordinador, perquè molta gent major, entre cometes, o madura, anem a dir, inclús gent jove, que saben això, no, el mòbil no és molt rudimentària, n'hi ha moltes coses que no controlen. Per exemple, és capaç de poder veure totes les xarxes socials, però no demana una cita al metge, ja. No s'ha demanat. Entonces, aquest tipus de coses, això se treballa a la competència digital, a la tablet i a l'ordinador. Entonces, tot això ho gestionen, se coordina els dos serveis, tant nosaltres, Universitat Popular, com a EPA. I se fan.
0: Perfecte. La idea al final, Jorge, és, conforme tu has referit també quan fèieu la presentació, és que continua sent un projecte obert.

0: a tota la ciutadania, però que la ciutadania el faça com a seu, un poc que siguin els ciutadans que vagin modelant-ho, no? Perquè Isabel feia menció, per exemple, a l'edat que té ma mare, no? Que també pot, pot anar a aquests cursos i tal, un poc tindre, oferir a la gent de la Vall una sèrie d'activitats i de cursos que dècades enrere eren impensables. Això ja, ja no tenia la gent oportunitat ni de distraure-se ni de seguir aprenent a l'edat que siga.
1: Clar, i això és una verdadera revolució.
0: Claro.
1: És així, i el, pel que comentàvem, és a dir, és necessari esa formació contínua al llarg de l'edat perquè no te desconnecta de la teva realitat més propera o del teu nucli poblacional. I, per exemple, enguany a la Universitat Popular parlem de tallers i cursos com de com millorar la, la meua nutrició o com evitar accidents al, al domicili, passant d'estudiar l'etimologia del perdó o el perquè de la felicitat, de com puc enfangar-me les mans treballant un tros de fang per fer un got, per fer un recipient, poder arribar a pintar un quadre i conèixer tècniques del postimpressionisme, del gòtic, poder inclús aprendre a cosir o a fer un patró, aprendre a bufar una canya d'una dolçaina, poder tindre competències digitals per a poder no ser estafat per les xarxes socials o per qualsevol cosa que et puga eixir al, al telèfon, o fins inclús a arribar o a intentar deixar la ment en blanc en meditació, en tai chi, poder tindre ese acondicionament físic. És a dir, una oferta molt gran que va des de la formació, des de l'art, des del benestar i des del ball i la música, fins a allò realment també interessant, que és mantenir aquesta relació en la teva població i en els teus veïns i veïns.
0: I el interessant també és el que ha comentat abans Isabel, que també és cert, sí que n'hi ha gent i gent gran, no? Vaig a dir-li jo, que ja el tema del mòbil almenys pues ja ha après a passar i veure bobaes en el TikTok i riu-se, però el demanar cita a la OA o veure el quant de canal a la farmàcia i quin medicament, ahir no ha arribat perquè s'han tretes més en l'altre, no? En lo que era, a lo millor li traia la risa fàcil, i és una llàstima, no? I aquella que se maneja en el smartphone i saber que puga, que sigui capaç també, doncs, per veure, mira, sí, tal dia tenim a la farmàcia.
2: A més, això ha sigut una demanda de la gent gran, és una demanda de la gent gran, de dir, nosaltres no, però no és igual que mos ho expliquen ràpidament, o que sigam un xicot de grup, per una persona que està amb nosaltres hora, hora i mitja, un dia a la setmana, en el meu centre social, que està al costat de ma casa. Val, perquè anem a fer-lo en 4. Si no m'equivoque, crec que són el del telèfon va en dos centres socials, si no m'equivoque és Carbonaire i Sant Vicent, és l'Assumpció Sant Vicent,
0: sí.
2: I la resta, i el del mòbil i el de la tableta i l'ordinador van els 4 que mos ho han demanat.
0: Molt bé.
2: Ja n'hi ha una base, o sigui, ja n'hi ha una base, ja en tenim una gent de l'any passat que mos ha dit volem repetir-lo i volem que asseguramos els nostres coneixements que no se perga. I això és molt xulo, perquè la demanda ve d'ells. Entonces està molt bé, i entonces això torna a eixir. I després el que anava a comentar-te és que tota aquesta oferta primera és una oferta base que llança la Universitat Popular. Però durant el temps, durant tot el curs escolar que dura d'octubre a maig, hi seran monogràfics, que nosaltres publicarem a les xarxes, monogràfics de la demanda de la gent i de la mateixa, per això anem a passar a la proposta de lo que volen que continuem fent, ja en tenim diverses, Jorge a lo millor si vol pot parlar d'alguna d'elles, però en principi nosaltres lo que volem és continuar a través de monogràfics que no tenen per què durar un quatrimestre ni dos, sinó que a lo millor poden ser un mes en 4 sessions, que ahir tenim en guany també tenim molt, molt interessant que ho farà l'associació Alcer de Castelló, Alcer Castàlia, que anem a parlar del dol i estarà molt bé, i són tres úniques sessions, que això també és un format diferent, però està dins del llibret, i el que volem és que tota la gent s'anime, i així també entra tota la gent de qualsevol edat.
0: Bé, tancant ja, recordant que la prescripció serà del 9 al 15 de setembre al Centre Social Les Gimeles, el sorteig de places es farà el dia 16 i les llistes, en principi, la previsió és que es publiquen el 23 de setembre. Jorge Márquez, regidor, amb vostè tanquem en la reflexió final.
1: Jo no res, destacar que la Universitat Popular és un impuls que li volem donar a les relacions personals, a les relacions interpersonals dels nostres veïns i veïnes, i dins de la línia de tot el que hem parlat sí que volia aprofitar aquest canal de la ràdio per a fer un reclam d'aquella persones que ens estiguen escoltant, que sàpiguen fer coses. També volem comptar amb ells i elles en aquesta manera de voluntariat, que puguen oferir tallers, que puguen oferir cursos,
0: compartir l'experiència
1: des d'un taller de lectura lectura o fins inclús un taller de cuina, el que siga, qualsevol saber és benvingut, i poder tindre ese servei públic de cara al teu veí veïna, que jo crec que encara seria un pas més important per a que la Universitat Popular fora popular de veritat.
0: Pues Jorge Márquez, Isabel Corredera, benvinguts també al mes de setembre, a este quart dia ja del mes de setembre, divendres 4. Que vaya molt bé la Universitat Popular i que vaya molt bé també per esta nova temporada que en setem. Així que gràcies i bon dia.
2: Moltes gràcies igualment.
0: Pues después de haber escoltado al regidor de Servicios Sociales, a Jorge Márquez, sobre las particularidades de la Universitat Popular del curs 2026-2027, le vamos a escoltar ahora el que ha contado la directora del Centro de Formación de Personas Adultas, Jordi de Sant Jordi de la Vall d'Uixó, Azucena Badenes, que parla sobre la formació reglada, la no reglada i, en definitiva, tot el que oferís també des del Jordi de Sant Jordi i quines coses van a integrar-se en esta nova edició de la Universitat Popular.
3: Hola, bon dia, soc Azucena Badenes, soc la directora del Centre de Formació de Persones Adultes Jordi de Sant Jordi, i com ha comentat Jorge, estem així perquè presentem, bueno, volem agrair-vos que ens serviu de plataforma de comunicació amb totes les persones que venen al centre i totes les persones que potencialment podrien vindre. Nosaltres el que tenim és una proposta coordinada i connectada amb l'Ajuntament de la Vall, que pretén completar tota aquesta oferta formativa que parlem, que la Universitat Popular intenta arribar a moltes persones en programes formatius no reglats. Nosaltres el que tenim són propostes formatives reglades i no reglades. Respecte a les propostes formatives reglades, que és, diguem, la part més important de la nostra oferta, el que fem són cursos per a l'obtenció del graduat en educació secundària i cursos per a l'accés a la formació professional de cicle superior, que en realitat és l'accés a la universitat, i permet les persones que tenen tant el graduat en educació secundària com l'accés a la universitat aconseguir el títol de batxiller. Moltes persones joves menors de 24-25 anys poden continuar-lo en els instituts i aconseguir la titulació de batxiller per una altra via. La proposta formativa que nosaltres tenim este curs pretén també dinamitzar les persones que venen al centre. Tenim com tres línies principals de funcionament del centre. Una d'elles és la participació de les persones adultes, una altra és l'associació d'aprenents, que també és molt important perquè genera moltes activitats d'aprenentatge, i els valors, la convivència i la cultura, que són fonamentals per al nostre funcionament. Tenim cursos també de formació bàsica per a persones grans que volen actualitzar la seva formació. Tenim cursos de castellà per a persones estrangeres, valencià i anglès. He de dir que tant els cursos de valencià com els cursos de castellà com els cursos d'anglès tenen una formació bàsica que és la consecució de l'A2, del nivell A2 del marc europeu comú de les llengües. En el centre hi haurà o bé proves específiques o cursos que permetran aconseguir, com en el cas del valencià o en el cas del castellà per a estrangers, aconseguir aquest nivell, que és un nivell mínim d'acreditació de cara a buscar treball o simplement a tindre aquesta acreditació de la competència lingüística. També tenim cursos que són els que coordinem amb la Universitat Popular, que són els de competència digital. Sabem i pretenem este curs que la competència digital siga per a coses útils i que les persones que participen connecten amb les necessitats que tenen en la vida quotidiana, perquè sabem que és un repte i també una barrera la competència digital ara mateix, la informàtica, l'ús dels telèfons mòbils, l'ús dels ordinadors. També tenim els tallers de mindfulness, que són els tallers d'educació emocional, i els tallers per a la millora de la memòria. I d'altra banda, i als barris, a banda dels cursos d'ús del mòbil que farem en col·laboració amb la Universitat Popular i des de la Universitat Popular, també tindrem els cursos de dinamització per a persones persones majors que tenen un poc un objectiu de connectar amb altres persones, de superar situacions personals o de simplement de passar el temps d'oci de manera creativa i formativa. I això és un poc les propostes. El centre, estem oberts a qualsevol persona que vulgui vindre, i comencem la matriculació el dia 7 de setembre. La matriculació es farà cada dia un programa formatiu fins al dia 16, que és que acabem aquest primer període de matriculació, i a partir del dia 16 ja matriculem totes les places que estiguen obertes. La matrícula estarà oberta fins al 30 de novembre, i a partir del 30 de novembre tindrem una matrícula oberta per a algunes propostes formatives de segon quatrimestre. Serà desembre-gener, i ja començarà el segon quatrimestre a partir de febrer. La matriculació serà el dia 7, matricularem els cursos oficials, els cursos d'ensenyament reglat, formació bàsica, graduat en educació secundària. Totes les persones que volen fer el graduat en educació secundària haurien de vindre i seria 7, i l'accés a la universitat, que com comentava abans també serveix per a l'accés als cicles de formació professional de grau superior. Després, dimarts, matricularem espanyol, castellà per a estrangers, i ahir tenim tots els dies, l'horari serà de 9, de 10 a 1 i de 4 a 8. De matí, les persones que vulguin fer el graduat en educació secundària o l'accés a la universitat que no hagin pogut vindre dilluns, tindran tots els dies de 12 a 1 i de 7 a 8 de vesprada, horari per a poder-se matricular. El dimarts, com dic, matricularem les persones que no saben espanyol. El dimecres, valencià, tenim tots els cursos de valencià, cursos que permeten obtindre la titulació en el centre, el B1 i el A2. També la U. Tenim un grup de valencià per a persones estrangeres o per a persones que parlen altres llengües però que no tenen competència oral i escrita en valencià. També tenim els cursos de preparació de la Junta Qualificadora, B2, C1 i C2. Dimecres, valencià, dijous, anglès. Tenim cursos d'anglès. El curs passat el centre va començar la projecció europea, en el sentit que molts cursos d'anglès estan associats a mobilitats Erasmus. Enguany pretenem continuar demanant projectes que ens permeten completar la formació no només assistint a classes, sinó aprenent en altres contextos. Ho dic per als cursos d'anglès que el curs passat van estar a Galway, a Irlanda. Dilluns, matricularem competència digital, dilluns 14 d'octubre. 15, matricularem dinamització, els programes de dinamització que fem a la Universitat Popular. I el dia 16 acabarem en els cursos de mindfulness. A partir del dia 17, qualsevol persona podrà vindre en un horari específic a matricular-se de totes les places que queden de qualsevol de les ofertes del centre. He de dir que en queden moltes, i per tant moltes persones se'ls passa, no venen el dia que es toca. No hi ha cap problema, perquè a partir del dia 17 podran inscriure's, i no completarem en molts dels programes tota l'oferta que tenim.
4: El cafè esportiu de Pipa.
0: Pues acaba les peres. No sé exactament quants dies han sigut. De segur que el Rupert Izquierdo això ho tindrà comptabilitzat, ho heu sabrà, vull pensar. Però el diumenge, este diumenge que ve, a les 6 de la vesprada, la UDE ja juga de manera oficial, correrà el baló en el José Mangriñán. Primer encontre de la temporada, el primer rival, Lutiel. Rupert Izquierdo, bon dia.
5: Bon dia, Vicent.
0: El baló començarà a rodar de manera oficial, en la pretemporada, òbviament, ja ho ha fet, però ara arriba l'hora de la veritat.
5: Pues sí, ha sigut un estiu llarg, un estiu dur, molt de calor, però bueno, al final ha arribat ja l'hora de la veritat, i este diumenge a partir de les 7 tornem a competir per 3 punts, en la il·lusió, les ganes de començar guanyant, i la intenció és guanyar, és començar bé i mirar enguany molt més cap amunt que cap a cavall.
0: L'Utiel, un equip que al final va patir molt en el tram final de la passada temporada, però mira, així el tenim, un altre camí. Però ara és contornou, ara tot comencem de zero.
5: Sí, l'Utiel l'any passat va baixar per Benis Deportius, va baixar, però després la competició pues, el va repescar per l'ascens administratiu del Castelló.
0: Sí.
5: I bueno, serà un partit difícil, dur, vam veure ja abans jugar en ells en pretemporada, i saben que va ser un partit, pues, com són tots en aquesta categoria, Vicent, que si no tens els 5 cèntims posats i vas al 100% de les teves possibilitats, pues perfectament te poden liquidar.
0: Per el motiu X que siga, per H o per B, l'aficionat en guany espera moltíssim de l'equip, no sé si perquè també ja José Manuel Escalzo ja porta un temps, ja està més assentat, però algo ha vist l'aficionat que espera molt dels blanquiblaus.
5: Home, pues ha vist que el club ha fet un esforç importantíssim per a confeccionar la plantilla de 25 futbolistes que ha confeccionat, un esforç pues, molt, molt important. Han fet un equip pues, amb molta gent experimentada, en gent jove, i la veritat és que ha sigut un estiu pues, molt mogut de fitxatges, 14 cares noves, i bueno, i ara ja pues, la preparació ha quedat enrere, i ara el dia del diumenge pues, sols val que roda la pilota i intentar pues, començar a guanyar.
0: Sí, perquè després l'Aude, bueno, d'un calendari, no?, que ja se va donar a conèixer fa temps, l'Aude després jugarà el dia 13 fora de casa en Torrevieja. Hi ha un desplaçament ja des llargueig, eh?
5: El més llarg.
0: Mira, per a on? Pues el més llarg ja d'entrada, el dia 13 de setembre, i després ja vindrà el jove espanyol. Però
5: el
0: bueno,
5: jove espanyol, sí, ara ja sentes partit a partit, diumenge ha de ser la primera prova, serà un partit exigent, un partit dur, un partit difícil, el primer, el que tu has dit, tots partim del mateix bagatge, que és del zero, i el cinc sentit, la gent té que respondre, l'aficionat no ha respost aquest estiu al club, i la gent té que saber que el club ha fet un esforç, si no la gent no respon, però el club se té que plantejar si val la pena o no l'esforç que ha fet. La veritat és que la campanya de socis pues, no està anant com el club esperava, i bueno, pues, esperem el tiro d'última hora, si no pues, veurem com se desenvolupen els aconteciments. La veritat és que la gent aquest estiu no ha respost igual que el de temporades anteriors. També és cert que el període estival pues, sempre és dur, en guany ha sigut molt dur, però la gent, Vicent, no ha respost com esperaven, la veritat.
0: Sí, ho ha complicat a la millor una miqueta més, per tot el tema que hi ha hagut de l'incendi, del calor i tal, però...
5: Sí, ha afectat molt, també parlàvem en penyes també, i pues, també va costar, se va notar i tal, però bueno, esperem ara avui el tiro d'última hora, i sobretot el del diumenge antes del partit, que també estarem haciendo les oficines obertes fent passes, però la veritat és que la valoració de la campanya de socis és negativa, perquè no, la gent no ha respost.
0: Clar, entenc perfectíssimament el que vols dir, o el que traslladeu en nom del club, que ha sigut pues, el fer aquest esforç, una aposta, pujar una miqueta el nivell, renovar cares,
5: una aposta importantíssima per intentar arribar al playoff, sí. Una aposta importantíssima. L'objectiu d'eixida és el de la permanència, òbviament, però negant que el club ha fet un esforç per a algo més que la permanència, encara que sabem el que és la categoria, sabem el que ha passat l'any passat en la categoria, l'any anterior. Tu mira l'exemple sempre del Benidorm, l'exemple l'any passat de l'Utiel, que venia de fer dos play-offs i va baixar, l'exemple de l'Alzira, que venia de segona revió a baixar. Vull dir que el nostre primer objectiu, Vicent, és el de fer els 42-43 punts que te donen la tranquil·litat, i a partir d'ahí pues buscar quotes majors.
0: I quatre filials, que és una cosa que a mi sempre me xirria, però bueno, que tenen que...
5: Que distorsiona molt la competició, però bueno, en això és el que hi ha que jugar, i nosaltres a lo nostre, el diumenge a les 7, intentar començar guanyant.
0: Li diem, li traslladem a l'afició que per això, no?, que es prepara per un esforç final en tema de passes, d'escarneig, i que acompanyin a l'Auden este nou viatge, no?
5: Sí, bueno, tenim 500, ara en aquest moment crec que tenim 514 socis, però l'any passat a aquestes altures en tenim quasi 800, vull dir jo que l'última hora, el tiro d'última hora té que ser gran.
0: Té que ser important. Pues, Rupert...
5: Serà, ore. Que tampoc estic donant un missatge alarmista. Tampoc és dic, si vull, la gent a última hora apretarà i a última hora veuràs tu com el dilluns parlem i t'he dit que hem arribat a 800.
0: Sí, no, que al final les coses arribaran al seu punt, arribaran a la normalitat, salvo que anem una miqueta endarrerits.
5: L'estiu és que ha sigut, la veritat és que l'estiu anava i ha sigut dramàtic.
0: Ha sigut molt, molt complicat, però bueno, poquet a poquet tornarà tota la normalitat i l'equip segur que guanya a l'aficionat, li brinda grans vesprades de futbol. Instant final, crida final per al primer partit de Lliga Rup, el diumenge a les 7.
5: És important començar guanyant i el diumenge a les 7 pues, esperem a ser a tots. Primer el que no tinc el passe, que passe per l'oficina a replegar-lo i a partir d'ahir pues, lluitar per fer una de les tres, fer la millor temporada o intentar com a mínim repetir el bagatge de les temporades anteriors, però en la il·lusió d'alcançar cotes majors.
0: Com és la tercera en tercera?
5: I això és.
0: Molt bé, gràcies, Rupert Izquierdo, bon dia.
5: A tu, Vicent, adeu.
6: Yo combino.
7: Ella combina.
6: Todos podemos combinar.
7: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
6: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
7: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
6: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
7: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
6: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
7: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
8: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
9: El acte que tindrà lloc este divendres, dia 4, a les 6:30, en el Saló d'Actes de la Biblioteca Municipal, on farem la primera de totes les conferències que anem programant durant esta tardor i esta primavera al voltant de l'incendi de la Vall d'Uixó que va iniciar el dia 25 de juliol en les nostres muntanyes, que ha cremat més de 9.000 hectàrees en tota la Serra Espadà i que, per desgràcia, ens ha deixat un paisatge desolador, però que també és una oportunitat per a posar en valor justament esta Serra Espadà que tenim i els valors naturals i culturals que ens aporta, no? Així com planificar aquestes accions de reconstrucció de la Serra Espadà i com els passos que n'hi ha que donar a partir d'ara després de l'incendi. Este acte l'hem titulat Reflexions en comú sobre l'incendi de la Serra Espadà, perquè el que volem fer una miqueta és reflexionar en tota la gent que vindrà allí sobre aquestes causes, no? Que han ocasionat l'incendi i les conseqüències que té i aquesta mirada cap al futur. Tindrem tres ponents en la taula, que són Víctor Bayona, el president de la Societat d'Amics de la Serra d'Espadà, Elvira Mondragón, que és una exforestal que ha treballat així també en les nostres muntanyes, i Cristina Canós, que és una bombera forestal que està actualment treballant també en les nostres muntanyes i que va treballar aquest dia de l'incendi. Totes elles són persones amb molta experiència, però també viuen així. És el que volíem fer en este primer acte, no? Contar en la gent d'ací, que viu ací, que treballa ací, que se coneix pam a pam aquestes muntanyes justament perquè parle d'això mateixa. D'aquests valors, de la Serra Espadà naturals i culturals i allò que ens aporta a l'hora de viure, per què se va originar l'incendi, quines causes van ocasionar i que fora tan destructiu i arrasara tantes hectàrees de muntanya, veure la situació actual en què ha quedat el nostre paratge, el paratge de Serra Espadà i les muntanyes de la vall que queden fora d'aquest parc natural, però que també al final són un continu, no? I aquestes accions a futur que n'hi ha que planificar. I finalment, en un escenari de canvi climàtic on cada vegada n'hi ha més temperatures, n'hi ha més sequera, com planificar aquesta prevenció d'incendis, creiem que és un enfoc també molt important que n'hi ha que fer. Entonces, en aquest sentit, el que volem és transmetre a tota la gent com tenim que donar aquests passos, no? A través d'aquesta experiència de la gent, però també, i molt important, deixarem un gran espai per a tota la gent que s'aproxima allí, que vulga treballar, que vulga parlar i expressar les seves opinions de com va viure aquest dia de l'incendi, com se troba, no, després, no, i també aquest treball col·lectiu que volen fer la gent que les ganes, la gent té moltes ganes d'aportar-li a la a aquest treball de recuperació que cal fer, no? I volem també sentir-los. Per això deixarem un gran espai en este acte per a sentir a tot aquell que se pugui, vulgui aproximar a parlar d'aquest incendi, com se sent i com podem aportar per a aquesta recuperació, tindran molts minuts per a poder expressar-se. Com dic, convidar a la ciutadania a este acte que tindrà lloc este divendres, dia 4, en la Biblioteca Municipal, a les 6 i mitja, i que al final este és un dels actes que hem programat dins de totes les accions que anem a fer des de la Regidoria de Medi Ambient i l'Ajuntament de la Vall d'Uixó per a aquesta recuperació de les nostres muntanyes. Perquè al final l'educació ambiental, sí que coincidim tots, és que és un dels pilars fonamentals per a fer aquesta recuperació de les muntanyes, posar-les en valor, no? Però també aprendre a conservar-les, allò que tenim, i una vegada estiguen recuperades, com podem conservar-les.

0: Seguim en este segon bloc d'avui per avui, d'avui divendres dia 4 de setembre del 2026, i anem a seguir continuant recuperant coses del que haurà tingut que ser continguts en el dia d'ahir, perquè en el dia d'ahir dijous començàvem ja en la nova temporada de la SER l'habitual repàs setmanal d'actualitat baix l'òptica de l'equip de govern. I hem començat amb Marc Seguer, que ens ha parlat una miqueta de tot, de l'incendi de la vall, que ja està declarat oficialment extingit, una xerrada que han pogut sentir abans en el primer bloc, una conferència molt interessant que se farà esta vesprada. Hem parlat també de residus, hem parlat sobre manteniment de polígons industrials. Bueno, el cas és que ahir per circumstàncies no va poder ser, ja saben que no vam tindre programació local durant el temps del magazín al migdia, i anem a recuperar-lo ara de seguida per a encetar, com dic, una nova temporada radiofònica de la SER i d'este espai on des de l'equip de govern i setmana a setmana, cada dijous, i això és la cita, en l'excepció d'avui, se dona informació sobre allò més destacat que comporta l'actualitat del municipi. Pues en un no res, arrenquem.
1: Hoy por hoy, de l'estiu.
2: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera Lavall. Aquesta font es va construir al mateix any que la de l'Àngel i per la mateixa raó. Embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de la vall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després oficialment dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep, i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
1: ¿Te quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
3: Nules te invita a reflexionar sobre la Europa que queremos. El próximo lunes 7 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia. Bajo el título Guerras, Inmigración, IA, Democracia, ¿qué Europa queremos? Compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
4: Ah.
3: El silenci no habita en llocs corrents. S'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
1: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
4: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604-99-0545.
5: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.

0: Repàs setmanal d'actualitat municipal baix l'òptica de l'equip de govern.
1: Pues efectivament, en este tercer dia del mes de setembre també reprenem lo que seria la normalitat, no?, dels espais, de les seccions. Obrim temporada al repàs setmanal i mira per on, que bé que ha vingut o el destí o la casualitat que en les primeres hores en què podem dir que l'incendi forestal de la Vall d'Uixó del passat 25 de juliol ja està extingit, pues que siga Marc Seguer qui ens visite per a parlar-nos d'això, per a parlar-nos d'una interessant xerrada que tenim al voltant de tot això i les reflexions. Pues ja, així que sense més dilació, Marc Seguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Vicent.
1: Com pues estàs? Sí. Com ha anat estos dies d'agost?
2: Pues haurem molt complicat en el sentit de que pues les conseqüències de l'incendi al final fan que no pogués desconnectar i hem estat treballant pues en temes com la xarra esta que tu que després comentarem una miqueta o en els treballs que se van a iniciar per a recuperació de la zona i al final jo també és que he començat a treballar en un altre lloc fora de la vall, perquè recordo que jo no estic alliberat i tinc que cotitzar i al final treballar, no? Entonces ha sigut com un agost molt complicat perquè tampoc he tingut moltes vacances i la intensitat de l'Ajuntament ha baixat però no tant com ho podia esperar, no? Per aquestes conseqüències, entonces, bueno, pues ja descansarem més avant i això.
1: Perquè sàpigues que al final i tot i que siga i ser un ordre de leitmotiv del tema del repàs setmanal, jo començo a preguntar ara que anem cap a la tardor i anem de cara a aquest any 2027 que serà especial perquè és el que suposa el final de la legislatura. Al final te faré una pregunta personal, sí, per a tancar. Centrem-nos en la cosa, anem per feina. Què diria aquell? L'incendi forestal extingit, Marc.
2: Ja oficialment extingit des d'ahir en què se va comunicar aquesta extinció i això pues, han sigut 40 dies, no? Si no recordem malament, d'intensos treballs d'extinció i d'actuació, sobretot dels serveis d'emergència, de serveis municipals, no? I de tots els que estem, ens van volcar en este incendi i oficialment ja està extingit. Això què suposa? Suposa que ara comencen ja a córrer els plaços per fer tots els treballs de recuperació que en este moment s'estan coordinant des de diferents àrees de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, vale? I que n'hi ha molts en marxa, tant és que, per exemple, per les ajudes que arribaran tant del Ministeri, de la Conselleria, la Diputació que també ha anunciat, com de fons propis, pues, com poden fer actuacions en la zona cremada, sabent que això no és com una casa que s'ha caigut i la pots tornar a reconstruir des del minut 1, sinó que has de seguir els ritmes naturals per a la recuperació del bosc, no? Entonces no serà ni algo molt ràpid ni molt intens, sinó serà algo més quirúrgic i a llarg plaç lo que n'hi haurà que fer en les actuacions més urgents que corren ara i en les més de llarg plaç pues anant actuant poc a poc.
1: La veritat és que sí, no serà quirúrgic, és molt certa aquesta expressió i sobretot canalitzar bé tot això és, o almenys ara, després suposa que la efervescència anirà baixant, però tot això ixe boom de gent que jo també vull col·laborar i vull ser de profit i tal. Bueno, que ja ho han comentat en alguna que altra volta. I ses reflexions en comú sobre l'incendi, la xerrada, Marc, conta'ns.
2: Sí, pues fruit de tot això el que estàs comentant, no? Que ho has llegat molt bé el tema d'eixa voluntat de la gent de voler ajudar, de voler expressar-se en el que havia passat de l'incendi, en el xoc que havia suposat, no? I l'impacte que havia tingut en les persones de la vall i de la Serra Espadà en el seu conjunt, pues van voler canalitzar-lo a través de certes xerrades d'educació ambiental per a posar en valor en esta primera xerrada, per exemple, els valors culturals i naturals que té la Serra Espadà, com estava el seu estat, no? I per què a lo millor un incendi com este ha cremat en tanta virulència i en tanta extensió, no? El seu estat, com estem ara, no? I quins passos n'ha de donar al futur, no? I posant en valor, com dic sempre, ixe espai que és la Serra Espadà en el que ens volen centrar i el que s'ha vist afectat. Entonces, parlant en un grup que s'ha fet que se diu Serra Espadà Viva, arran de l'incendi, que acull moltes associacions i particulars de tota la Serra Espadà, entre elles associacions de la Vall d'Uixó com l'Arquet, com la Vall Verda, com Amics de la Vall estan implicats també i molts particulars, doncs vam veure i en les reunions que he fet durant este mes d'agost, que també n'hi havia que aprofitar este moment per a fer moltes xerrades d'educació ambiental, no? Per a ensenyar a la gent, com dic, tots aquests valors, no? Com se fa una recuperació d'un bosc, pues, xerrades que farem més endavant. Però esta primera tenia que ser especial i l'hem lligat molt a persones que treballen i que viuen en el territori, ¿vale? En persones que són d'ací, no volen portar experts de la universitat, que ens poden aportar molt, però en esta primera la gent que se vol expressar, que vol dir la seua, no? Que vol ser escoltat, pues hem creat aquest espai. Entonces se dividirà en dos punts esta xerrada. En el primer intervindran, tenim a Víctor Bayona, que és el president de la Societat d'Amics de la Serra Espadà, ¿vale? Tenim a Elvira Mondragón, que és una forestal que va estar treballant durant molts anys a la Serra Espadà, que recentment s'ha jubilat, però que ha estat molts anys també lligada ací i és d'ací, de la Serra Espadà. I després tenim a Cristina Canós, que és una bombera que és de la vall i que va estar també treballant ací en el foc. Entonces, en esta primera part, aquestes persones, com dic, xerrarem una miqueta i enfocarem el debat, com dic, en eixos valors culturals i naturals de la Serra Espadà, en quina era la situació prèvia, com s'ha donat eixa situació, no? I eixe abandonament, per exemple, del medi rural, que ha fet que el bosc tinga una altra dinàmica diferent, no? I encarar també eixa recuperació cap al futur. I en una segona part, que deixarem molt de temps perquè la gent se pugui expressar, perquè la gent pugui anar allí a parlar, no? A dir la seua, de com se sent, de com pensa que potser se podien fer les coses, escoltant també se veus en aquesta experiència que tenen, no? Lligades al territori. Entonces, com un inici de totes aquestes xerrades que volen fer d'educació ambiental, però molt lligada al territori, no? I a la gent que viu, no? I que s'ha patejat i se pateja durant molt de temps la Serra Espadà. I en aquest sentit va enfocat aquesta xerrada, com dic, este divendres 4 de setembre a les 6:30 en la Biblioteca Municipal.
1: Perfecte, doncs pues este és el primer dels continguts dels que hem parlat i interessant xerrada en la biblioteca. Divendres, dia 4, demà mateix. Segon punt, Ecoparc Mòbil. A veure si d'una volta, Marc, i aconseguim per fi que la gent ho utilitzi tot, utilitzi este servei, sí. Utilitzi el telèfon que concerta la cita, que vagi a l'Ecoparc, fixe. Bueno, afegim més motius per a tindre una ciutat neta, l'Ecoparc Mòbil.
2: Pues sí, com dius, l'Ajuntament, en col·laboració en el Consorci de Residus, portem durant molts anys, i això és una feina que va començar el meu company Fernando d'Arós quan era regidor de Medi Ambient, insistint al Consorci de Residus que tinguera un Ecoparc Mòbil en la nostra ciutat alguns dies durant el mes. Per què? Perquè l'ecoparc que tenim ara, que ahí se poden portar moltes més coses, no? com ara explicarem, està molt lluny del nucli urbà i ho ha d'agarrar el cotxe per desplaçar-se i anar allí. I a lo millor, si portes uns mobles i es carregues al cotxe, t'és igual anar al centre de la ciutat que a les afores. Però si tu, per exemple, tens un jogueig, tens unes bateries, tens uns tubs fluorescents, tens pintures, tens dissolvents, tens aquelles coses que no se poden tirar en la basura, que han d'anar a l'ecoparc, però que pots portar perfectament en la mà o en una bossa de mà, per no desplaçar-te hasta l'ecoparc mòbil que tenim en el polígon, hasta l'ecoparc normal que tenim, el gran, en el polígon, volíem tindre este ecoparc mòbil en el centre de la ciutat. Entonces, després, com dic, de moltes peticions al Consorci de Residus, ja tenim resposta, ha començat a funcionar just antes de l'estiu, no? Però ara ho fem públic en el sentit de que el servei funcionarà de diumenges i dimecres alterns, ¿vale? Dimecres de 9 a 2 i de 5 i de 3 a 5 de la vesprada, i diumenges de 10 a 2. I en este cas la gent pot consultar en un calendari que hem publicat des de l'Ajuntament, sí. Els dies que podrà anar, no?
1: I estan ahí els dies. En xarxa se podrà veure.
2: En xarxa se podrà veure, i lloc serà l'estació d'autobusos, vale? On estarà, sí. I anirem fent memòria d'aquests dies que estarà en l'estació d'autobusos, i que en aquest horari la gent podrà anar a deixar, com digui, aquestes xicotetes coses que no pot tirar-les a ningú dels contenedors que tenim a la via pública, però han d'anar a decopar, no? Entonces, oferim esta alternativa, després, com dic, de molt d'insistir, no? Per a tindre ese lloc, no? I que la gent se pare encara més, no? I seguir avançant en aquests objectius d'augmentar aquest índex de separació de residus, que tenim molt de marge de millora, i és una ferramenta més que volíem posar a disposició de la ciutadania, i com dic, després de molt d'insistir, pues ja la tenim així. I recordar que la targeta que la gent gasta a l'ecoparc per reduir la seva taxa de residus que ve del consorci també se pot gastar en aquest ecoparc. Tu vas allà amb la teva targeta que ja tens activa i encara que siga per unes piles, les portes, te passen la targeta i tens un descompte al final de l'any de la taxa de residus que ve de la Diputació.
1: Molt bé, pues després d'haver parlat també del tema de l'ecoparc mòbil, més coses de les que s'ha parlat en estos dies i que conformen també, com no, l'actualitat de la setmana. Per un costat parlarem de la piscina coberta, que hem conegut ara, que sempre quan arriba l'estiu sempre s'aprofita un poc el paró per a fer una sèrie de obres, de manteniment o de millora, que òbviament no es poden fer al llarg de l'any, i després parlarem de l'altra, de l'esperada, de la piscina, la descoberta, per dir-lo així, la Marta.
2: Pues sí, sobre la piscina municipal coberta, que antes d'inici d'una nova temporada, com tu dius sempre, en agost para, però dur a terme una parada tècnica i no interrompre este servei perquè no té molta afluència en esta època i s'aprofiten per fer aquestes millores com se fan tots els anys. En este cas, 63.000 euros que ha fet l'empresa pública en Seball, entre les millores que se presenten, per exemple, pues, la instal·lació d'un bany de vapor, que era una cosa molt demandada, i s'ha instal·lat ahí una cabina en el propi espai de la piscina per a poder gaudir d'este bany de vapor, com dic, de lo més sol·licitat que teníem. Un nou espai per al socorrisme, ¿vale? Per a millorar l'atenció dels usuaris i que pugui també un lloc de treball professional, que antes no hi havia ningú espai on poguera estar. I després també una actuació d'urgència en el sistema de filtratge, en què s'ha substituït l'antiga sorra per vidre filtrant més modern, durador i eficient, ¿vale? Per garantir la màxima qualitat d'aigua. En aquest sentit, pues, com dic, anem fent avançant millores en esta piscina municipal, que jo crec que és un recurs molt i molt utilitzat per els ciutadans de la vall al llarg de l'any, i que fa falta esta parada tècnica per fer aquestes millores que, com dic, cada any anem donant un passet més, no?, per millorar este servei essencial de la vall, un servei públic com una piscina municipal coberta que en hivern la gent pugui gastar és meravellós, no?
1: I després tenim l'esperat parc aquàtic. Al final l'ha ficat en marxa, passa cap de setmana.
2: Pues sí, ja el tenim obert després de molta espera, i no puc dir res més que, Vicent, que estic, pues, molt content. Jo, tot i les dates en què hem arribat, que és més tard del que n'hi havia previst, tots van coincidir dins de l'equip de govern que era una instal·lació que n'hi havia que obrir, que n'hi havia que posar a la disposició de la gent i que poguera gaudir al màxim possible. De fet, la setmana que ve donen onada de calor i jo crec que serà un bon espai, no?, per poder estar allà.
1: Ja este cap de setmana ja he vist jo per ahí un 36 de màxima, que pues dic, mira, serà possible això, però mira, segur que
2: pues s'agrairà. Sí, segons ahir vaig veure en algunes pàgines de meteorologia, donaven onada de calor per la setmana que ve. Entonces, com sabem que el temps, per desgràcia, el canvi climàtic, el que fa és allargar les èpoques de calor, pues, que millor, no?, que tindre la piscina oberta perquè la gent ho pugui disfrutar d'allò més bé, este recurs municipal, inaugurar-lo ara i ja, pues, a partir de l'any que ve, temporada completa de piscina municipal de la Vall d'Uixó.
1: Sí, senyor, pues ja està en marxa. I després també hem conegut esta setmana, Marc, el tema de lo que és manteniment, inversions, en este cas del polígon industrial. Això està molt bé, que almenys se doni la informació, que se li diga a la població de vegades en quan, pues, què és el que s'està fent, què s'invertís, en què, perquè clar, n'hi ha algunes coses que tot no és ficar-les en marxa i ja està.
2: No.
1: Algunes d'elles, sense manteniment, durarien no res i serien, ho diré així en castellà, serien pasto de la vegetació silvestre, entre cometes. Conta'ns de què heu parlat esta setmana el tema de manteniment dels polígons industrials.
2: Pues justament una de les coses que s'ha posat damunt de la taula esta setmana és aquest manteniment de les zones industrials en 200.000 euros per als pròxims 4 anys de manteniment integral, en concret de manteniment de zones verdes, ¿vale? Rotondes, marges i nous espais dels polígons que hem anat fent, com tu dius, en les subvencions de l'IBACE durant aquests 2 anys que la gent coneix, però després fa falta un manteniment, no? Entonces, veient que no s'arribava tot en els serveis que ara mateix disposa l'Ajuntament de Jardineria, pues s'ha tingut que contratar per lo menos fer un mínim manteniment d'aquestes zones verdes que tenen els polígons, no? I jo crec que és una dels espais en què s'ha posat molt el focus durant estos anys. L'activitat industrial de la vall la Vall no destaca per tindre una zona industrial molt gran, no? I això és de veres que dificulten certes coses que poder dinamitzar l'economia en certs aspectes, i s'han donat passos endavant des del pont, vull dir, que se va inaugurar, no? Totes les ajudes de 7 milions d'euros que portem des de que les EGM se van constituir en els polígons, des de l'any 22, 7 milions d'euros invertits en els polígons, i ara, per exemple, ahir va passar per el plenari municipal l'ampliació del Belcaire C per disposar de més sòl industrial i que noves empreses se puguen instal·lar a la nostra ciutat, no? I al final, com dic, pues donar més treball i dinamitzar aquesta economia en les zones industrials, que és fonamental. Entonces, dins d'aquest pla d'inversions apostem, en este cas centramos en les zones verdes, però no deixem de banda que s'han fet moltes millores a nivell de zones esportives, no? A nivell d'infraestructures clau per a dinamitzar aquestes zones industrials.
1: Bé, bueno, doncs ara sí, de forma molt ràpideta, mira, estrenem el jingle de la nova temporada per separar, que és este

0: faig a canviar molt la perspectiva de com a l'entrar, no? I al, ja al quasi acabar la legislatura, doncs com t'ho prenies abans i com t'ho prens antes. La il·lusió és la mateixa i les ganes, vull dir, de poder millorar la vall, però com dic, iniciar la perspectiva canviada, no? I focalitzar els esforços en acabar esta legislatura, en aquelles coses que teníem encetades, sabent que se quedaran coses en el tinter que no podrem desenvolupar, i mi sap molt de mal, però al final també depèn, com dic, dels recursos que té, no? I al final del dia a dia que te se va menjant en moltes coses, com per exemple l'incendi, que te lleva molt de temps de poder dedicar-la a altres coses, no? Entonces n'hi ha que prioritzar, i això també és una de les claus de saber gestionar bé un ajuntament, és prioritzar aquests temes més importants dels secundaris, i pues, com dic, en eixa il·lusió i en ganes, pues, de tancar aquesta etapa i pues, encara el maig que vindrà, que ja veurem quines sorpreses mos depararà.
1: Massa gràcies, mil gràcies per la visita, que vagi bé, bon dia.
0: Moltes gràcies a tu, Vicent, com sempre.
2: Hoy por hoy, del estío.
3: Nules te invita a reflexionar sobre la Europa que queremos. El próximo lunes 7 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia. Bajo el título Guerras, Inmigración, IA, Democracia, ¿qué Europa queremos? Compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
4: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
5: ¿Tens alguna cosa que millorar a la Vall d'Uixó? ¿Un banc trencat? ¿Un parc que necessita una reparació? ¿Una vorera en mal estat? Ara és molt fàcil. Envia'ns un WhatsApp al 620-916-588. I ajuda'ns a millorar la nostra ciutat. Ja hem solucionat més de 300 incidències gràcies a la participació de la ciutadania. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó. Tu ens ho comptes. Nosaltres ho solucionem. WhatsApp 620-916-588.
6: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En STB Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. STB Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
7: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica.
2: Hoy por hoy, del estío.
1: En el dia d'ahir complia anys el nostre estimat, benvolgut col·laborador del Cafè de la Història, Juan Fuertes Palasí, que, per cert, fa temps que no ens acompanya així de manera presencial, però en ocasions especials com en estiu i en Nadal sempre recordem tirant mà, no?, un poc de l'audioteca, algun dels capítols més xulos, més importants que ens ha portat per així per la ràdio al llarg dels anys. Ahir vàrem voler sorprendre'l des d'un número de telèfon que ell no coneixia. Ara de seguida ho escoltaran. L'ideal seria que haver eixit ahir, però ja saben que ahir no vam tindre programació en local, no vam tindre el magazín Hoy por Hoy en local per tot el tema que acontecia en el Congrés dels Diputats. Per tant, i per a que no se perga esta xerraeta que vam tindre en Juan Fuertes, especialment també sobre l'incendi de la Vall, un incendi que ja saben que de forma oficial s'ha donat per extingit, anem a recordar-lo ara en uns momentets. Haurem sorprès a Juan Fuertes, que ens haurà contat ara de seguida, i sim de dubtes.
8: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera.

0: Benvinguts a la cooperativa Sant Isidro. T'oferim una ampla varietat de productes i serveis. Visita la nostra gasolinera amb les ofertes del cap de setmana i descompte per a empreses. També la nostra tenda amb la zona gourmet, articles de ferreteria, decoració i mascotes. Descobreix el garden amb flors i plantes i productes de jardineria, així com el nostre magatzem de subministraments. I per descomptat, treball de camp, servei d'agricultura i jardineria. T'esperem!
1: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
2: Nules te invita a reflexionar sobre la Europa que queremos. El próximo lunes 7 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia. Bajo el título Guerras, Inmigración, IA, Democracia, ¿qué Europa queremos? Compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón-Villarreal.
3: ¿Nómina? ¿Pensión? En Grupo Cooperativo Cajamar no hacemos distinción. Aprovecha la ocasión y consigue hasta 750 euros de bonificación.
4: Para nóminas y pensiones domiciliadas por primera vez con una permanencia de 36 meses. Consulta tramos y condiciones en tu oficina o en gcc.es/promonómina o gcc.es/promopensión hasta el 31 de diciembre de 2026. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
5: Sí.
6: Molt bon dia, el senyor Juan Fuertes.
5: Home, me dicen. No m'esperava, no agarré ningun telèfon que no conec.
6: Pues no diga, no diga vostè ningú animalà, perquè estem quedant-li de la ser per a felicitar-lo i per si de casa havien ficat la gravació en marxa. Deixina que, don Juan Fuertes, moltes felicitats en el seu aniversari.
5: Ja, per favor, pues moltes gràcies, un honor, no m'ho esperava, des de luego. Això, moltes gràcies. I a què se deu este gran detall en mi?
6: Bueno, pues este detall se deu a que avui és dijous, 3 de setembre del 2026, una fecha molt senyalada per a Juan Fuertes, i és com un modo de agraïment. Els oients saben que també este estiu, tot este, la programació estiuenca que hem fet i que hem tirat mà també de hemeroteca o d'audioteca, en este cas, han tornat a poder disfrutar d'aquests passeis, d'aquestes històries que ens ha relatat Juan Fuertes. Però a més, Juan, te cridem, a més de felicitar-te, que saps que això ho fem en sinceritat, perquè dona la casualitat que portem molt poques hores en què l'incendi forestal de la vall del 25 de juliol hagi sigut declarat com a extingit. Coneixem de la teua estima pel terme, per les muntanyes, per tot, sí, per tot el que tu has treballat sempre en això, per tots els llibres que has escrit, i també coneixes de primera mà, Juan, la primera teua valoració, on mos diuen per fi que està extingit.
5: Sí, sí, home, clar, jo no puc més que alegrar-me d'això, per fi, però jo què vols que te diga? És que me coneixeu millor... Sabeu que tinc ixe d'això pessimista. Potser serà l'edat que me faig vell. Lo normal, la natura pues, segueix el seu pas, lo normal és que tot se torni a recuperar i d'ací 25 anys, 30 anys, tinguem a tindre les muntanyes verdes que tenim abans. Però en ixe impuls vital meu que yo pensé que la humanidad no tenía un remedio, va a emitir del COVID, saldremos mucho mejor de todo esto, y de mucho mejor, no a emitir res, pues yo espere que la Gisola la prengan. M'agradaria pensar-ho així.
6: Pues mira.
5: I d'ací 25 o 30 anys, quan tinguem lo mateix, que no mos torne a passar, que se treballi la muntanya, que és el que hi ha que fer, treballar la muntanya en intel·ligència i en diners, per supost.
6: Pues
5: si no mos es gastem quan toca, mos sí. Es tenim que gastar després multiplicar per 10.
6: Por eso es lo que el que siempre me volía preguntarte, porque precisamente yo no sé si arran del incendio no, el que sé es que ha tornado a despertar una gran expectación buscar todos esos llibres teus y especialmente el llibre que feia referencia al terme de la vall, etcétera. Yo voy a preguntarte, sí. Ya que vas a nomenar Juan, voy a preguntarte, treballar en intel·ligència y aprendre la lliçó. Sí. De forma radiofònica, quina lliçó és la que sí o sí hem d'aprendre, Juan?
5: Home, doncs la lliçó fonamental, vist lo vist i sabent lo que sabem de sobre, és que el pi és una plaga. El pi n'hi ha que suprimir-lo. Jo la lliçó que he après els anys que he estat treballant en Aigualit és que de cada 10 pins ne sobren 9, i te diria més, de cada 20 ne sobren 10. Entonces, jo pense que una solució per a que l'incendi no siga tan voraç i no se ho emporte tot en una d'estes, i més en el canvi climàtic anirà a més, és treballar la muntanya en aquest sentit, llevar tota aquesta massa forestal sumament combustible en favor de les plantes autòctones. Estic pensant en el quercus. Pues que rebrota, ja m'han enviat alguna foto de sureres en la Serra Espada que estan rebrotant a un mes vista de l'incendi, fixa tu, el que és la flora autòctona.
6: Sí.
5: Treballar, llevar tota aquesta massa forestal on se puga, pues aprofitant els camins, aprofitant les carreteres, crear uns tallafocs, i quan parle de tallafocs no parle d'entrar a sac agassant tot, sinó precisament d'això, de llevar eixos d'eneu de cada 20 pins i deixar unes franges adesades, no? I això és el meu punt de vista i la meva experiència, la meva humil experiència. Ara, això és cosa de l'administració, perquè l'administració arriba o tindria que arribar o no arriben els particulars. En fi, jo no sé si això és clamar en el desierto, però bueno, aprofitant que tu me poses el micròfon ahí, jo ho molle.
6: Pues m'alegro moltíssim de que ens contes la teua opinió al respecte, perquè a més, en este cas, ja crec que és la segona volta que escolte algo similar, el tema de Spins, no fa massa, van compartir uns minutets de ràdio en Sergi Alejos, de Chilches, de l'associació Arrels, i parlava també sí. Sobre el tema de lo que havia suposat en un bon dia Spins, que va ser com una eixida ràpida per anar omplint Espanya i tal, però que és un replantejament que tindríem que fer-lo. Juan, una pregunta, tu que també controles el tema, algo que la gent està fent-se mirant al cel. Ara mos ve altre camí, regolfa el calor i anem a tindre els dies de calor, especialment la setmana que ve i tal, però la gent ja està parlant. Ai, mare, un any, quan vinga una dana o més d'una multiplicada, si plou com no deu, què passarà en el terme si es comença a arrastrar tot el que ha sigut l'incendi, etcètera?
5: Clar, doncs aquestes pluges, si són torrencials, van envenenar tots els manantials i totes les fonts. Lo ideal crec jo que seria que ploguera per lo menos un parell de o tres o quatre tormentetes suaus, que deixara créixer algo de verd, de brossa, que permetera la retindre tota aquesta erosió. Però clar, si ara ve, com tu dius, si s'adana i cauen 200 litres en 24-48 hores, pues farà més mal que bé, des de luego. Quasi que te diria que seria millor que tinguérem una tardor seca, saps? I que la brossa anaríssim poquet a poquet, que pegara la trompa ixa que necessitem, perquè necessitem aigua, ja fa molt de temps que no plou, però d'aquesta manera no, és preferible que no plouera. En fi, per això no és cosa nostra.
6: Ja, claro, això són... Ahí només podem esperar els nostres desitjos, òbviament.
5: Sí, sí.
6: I l'última ja, però esta vegada, tornant a tu, no? Dels llibres, sobretot, i sort del segle XX i tot això que n'hi ha gent que pregunta, escolta, on estan disponibles, on es pot trobar la gent? Què fa la gent?
5: Llibres tenim a les llibreries, sí. N'hi ha molta gent que me pregunta pel número 1, però el número 1 està agotat. I jo volguera dir-los que Clar, jo me tinc que desfer del 2, del 3 i del 4, claro. Perquè tinc ahí diverses caixes. Fins que aquestes caixes no amainen, jo no vaig a fer una reedició de l'1. Uh-huh. Si no, me junten més caixes encara. Claro. Però que si estan... si estan retenint el fer semisos llibres, que no queda el número 1, que no patisquen, perquè ixe 1 se reeditarà, pot ser en un, pot ser en 2 anys, però clar, jo necessito donar eixida al resto dels volums. El trobeu en totes les llibreries.
6: I a més que no passa, vull dir, no se deu de llegir en ordre cronològic, no es pot llegir el primer, després el segon, el tercer i el quart, sinó que són completament independents a l'hora de consultar-los, no? O de llegir-los.
5: Sí, caben les dues possibilitats. A mi, lo ideal és que la història se lliga en ordre cronològic.
6: Sí, clar,
5: no
6: si,
5: res,
6: si la tens tota, sí, però que igual pots consultar, me referis.
5: Sí, perfectament. És més, veig coses en les xarxes socials de la història de la Vall que molta gent, moltes reaccions de sorpresa, diu, però si això ho conta jo en els llibres des de fa anys. Per això jo me dedico, en certa manera, pues, a autopromocionar-me, no? Perquè veig que molta gent desconeix certs episodis que jo conté en aquests volums.
6: Pues t'agraïm moltíssim, Juan, que hagi sigut la primera persona, a lo millor és l'última, perquè no ho fem més, no ho sé, però ja que estrem temporada també en la SER, la 2026, la 2027, que hagis agarrat i s'ha cridat sense saber massa bé qui te cridava, perquè, bueno, tinc que aclarir a la gent, home, no ho sabia, esta línia de telèfon crec que Juan no la tenia controlada i per això...
5: No.
6: Per això li he advertit que compte que anem a gravar-te. Una cosa, Juan, a posar de la teua espontaneïtat, sinceritat i ja per a tancar i tu mos contestes el que vulguis. La última no sé si te l'esperes, però és com arreglaria Juan Fuertes el tema de Ceuta.
5: El tema de Ceuta, pues mira, precisament estava jo també ara en les xarxes socials mirant-ho. Jo pensé, vamos, ja parlant d'alta política, estàs parlant en un pobre desgraciat que no entén res de res. Però jo pense que s'ha reaccionat bé. Les fronteres en Marroc són molt delicades. I el tipus este, el reyesuelo este de Marroc, pues n'hi ha que tratar-lo en moltíssima diplomàcia, perquè ahí tenim realment un problema. I aquest problema no se soluciona ni fent manifestacions, ni insultant al president del govern, ni a tirs, ni pegant porraes als pobres desgraciats que venen del sur, sinó que s'arregla en diplomàcia. I la diplomàcia, pues, bueno, és molt delica. I el trazo gordo no val per a aquestes coses. Cada un que pense el que vulga, però si ja que me demanes la meva opinió, te la done clarament.
6: Pues Juan Fuertes, mil gràcies per haver-nos atès en este dijous 3 de setembre del 2026, el 3 de setembre, per a vostè suposa sempre és una data especial, la de l'aniversari, sinó que siguin moltes felicitats i bon dia.
5: A tu, Vicent, molt agraït per el detall i bon dia per a tots.
1: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló, Diputació de Castelló.
7: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
8: En Caixa Laval Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
9: Y en Caixa Laval Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más CaixaBank.
10: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
11: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
12: Hoy por hoy, del estío.

0: Temps per a repassar l'actualitat local i comarcal d'este divendres, quart dia del mes de setembre del 2026, pòrtic d'un cau de setmana que va ser calorós. Anem a tornar a esos dies fastigosos de calor del passat juliol, del passat mes d'agost, porem fins a Hondura, perquè l'inici de la propera setmana també la previsió de l'oratge dona calor. Al marge d'este tema, que també és actualitat, estar en els primers dies del mes de setembre en aquestes temperatures, temperatures de 35, 36 i més graus, l'actualitat del dia passa per repassar el que ha sigut en la vall, la presentació d'una nova edició de la Universitat en Popular, amb l'objectiu de superar els més de 1.250 participants del curs passat i més de 40 activitats programades. El regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués, destacava que la Universitat Popular és un espai de trobada i convivència entre persones de diferents edats i cultures.
1: Però sobretot té un efecte molt important, que és aquest efecte comunitari, i aquest efecte on trobar-se, i aquest efecte intergeneracional entre persones de diferents edats, de diferents sexes, de diferents cultures, s'ajunten per compartir saviesa, per crear aquest espai comunitari que no deixa a ningú enrere, aquest creixement al llarg de la vida per tal de formar-se en experiències o coses que a cadascú ens agradaria. I per què no dir-ho, és un projecte que tracta de formar persones per a fer més bones persones. I crec que això és una cosa molt important i una cosa intrínseca que té la Universitat Popular. Al curs passat hem de celebrar que vam tindre 400 persones més inscrites que l'anterior, arribant fins a un total de 1.250 persones que van participar de la Universitat Popular. On recordar que està oberta, pot participar qualsevol persona major de 16 anys. I una anècdota és que l'any passat la persona més jove que teníem matriculada en la Universitat Popular tenia de 9 anys i la persona més major en tenia 88 anys participant del mateix taller.
0: Parlava el regidor del que enguany denominen espais, i en concret n'anomenava 4.
1: L'espai d'aprenentatge i formació, l'espai d'art i creació, l'espai de benestar i cura i, per últim, l'espai de ball i música. Veureu que l'espai d'aprenentatge i formació va molt dirigit a les famílies per tal d'aconseguir nocions parentals i marentals, per tal de crear aquesta xarxa familiar mitjançant també el projecte que estem començant a desenvolupar del projecte CRIA, una millora de les relacions personals per tal de dotar de seguretat als nostres xiquets i xiquetes. En segon, tindrem l'espai d'art i creació per tal de potenciar la creativitat de les persones. En tercer, l'espai de benestar i cura, que parla de posar la salut al centre de la nostra vida.
0: Una preinscripció que tindrà lloc del 9 al 15 de setembre al Centre Social Les Llimeres. El sorteig de places es realitzarà el dia 16 i les llistes es publicaran el 23 de setembre. I al marge de tot això, també assenyalar que la programació es desenvolupa en coordinació amb el Centre de Formació de Persones Adultes Jordi de Sant Jordi, que oferirà cursos per a l'obtenció del graduat en educació secundària, accés a cicles formatius i universitat. La seva directora, Azucena Badenes, parlava de formació reglada, no reglada i altres coses.
2: Nosaltres el que tenim són propostes formatives reglades i no reglades. Respecte a les propostes formatives reglades, que és, diguem, la part més important de la nostra oferta, el que fem són cursos per a l'obtenció del graduat en educació secundària i cursos per a l'accés a la formació professional de cicle superior, que en realitat és l'accés a la universitat, i permet les persones que tenen tant el graduat en educació secundària com l'accés a la universitat aconseguir el títol de batxiller. Moltes persones joves, menors de 24 i 25 anys, poden continuar-lo en els instituts i aconseguir la titulació de batxiller per una altra via. La proposta formativa que nosaltres tenim en este curs pretén també dinamitzar les persones que venen al centre. Tenim com tres línies principals de funcionament del centre. Una d'elles és la participació de les persones adultes, una altra és l'associació d'aprenents, que també és molt important perquè genera moltes activitats d'aprenentatge, i els valors, la convivència i la cultura, que són fonamentals per al nostre, per al nostre funcionament.
0: Por eso es lo que diría Azucena Badenes sobre el que será también esta colaboración en Guany en una nueva edición de la Universidad Popular del curso 2026-2027 en la Vall. Y esta vez para dar una interesante charrada sobre las consecuencias y cómo afrontar también a partir de ahora el tema de l'incendi forestal de la Vall del passat 25 de juliol. Ens ho contava el regidor de Medi Ambient, Marc Seguer.
3: Però esta primera tenia que ser especial i l'hem lligat molt a persones que treballen i que viuen en el territori, ¿vale? En persones que són d'ací, no volen portar experts de la universitat, que ens poden aportar molt, però en esta primera la gent que se vol expressar, que vol dir la seua, no? Que vol ser escoltat, pues hem creat este espai. Entonces se dividirà en dos punts esta xerrada. En el primer intervindran, tenim a Víctor Bayona, que és el president de la Societat d'Amics de la Serra Espadà, ¿vale? Tenim a Elvira Mondragón, que és una forestal que va estar treballant durant molts anys a la Serra Espadà, que recentment s'ha jubilat, però que ha estat molts anys també lligada ací i és d'ací, de la Serra Espadà. I després tenim a Cristina Canós, que és una bombera que és de la Vall i que va estar també treballant així en el foc. Entonces, en esta primera part, aquestes persones, com dic, xerrarem una miqueta i enfocarem el debat, com dic, en eixos valors culturals i naturals de la Serra Espadà, en quina era la situació prèvia, com s'ha donat aquesta situació, no? I aquest abandonament, per exemple, del medi rural que ha fet que el bosc tinga una altra dinàmica diferent, no? I encarar també aquesta recuperació que va al futur. I en una segona part, que deixarem molt de temps perquè la gent se pugui expressar, perquè la gent pugui anar allí a parlar, no? A dir la seua, de com se sent, de com pensa que almenys se podien fer les coses, escoltant també se veus en aquesta experiència que tenen, no? I lligades al territori. Entonces, com un inici de totes aquestes xerrades que volen fer d'educació ambiental, però molt lligada al territori, no?
0: Per això serà esta vesprada en la biblioteca la primera de les xerrades que sobre l'incendi van a fer-se. I a Marc Seguer li preguntaven també per l'inici del nou curs polític, com ho afronta personalment ell?
3: En molta il·lusió, però en una perspectiva realista. És a dir, la perspectiva que quan un entra i parlem així, igual pues fa algo més de 3 anys de com encarava la legislatura, pues òbviament el vindre de nou, conèixer com funciona l'Ajuntament, els recursos que disposes, les coses que no pots controlar i que te van aparèixer en el mig del camí, pues fa que te faci canviar molt la perspectiva de com a l'entrar, no? I al quasi acabar la legislatura, pues, com t'ho prenies abans i com t'ho prens antes. La il·lusió és la mateixa i les ganes, vull dir, de poder millorar la Vall, però com dic, inicia la perspectiva canviada, no? I focalitzant els esforços en acabar esta legislatura, en aquelles coses que teníem encetades, sabent que se quedaran coses en el tinter que no podrem desenvolupar i sap molt de mal, però al final també depèn, com dic, dels recursos que té, no? I al final del dia a dia que te se va menjant en moltes coses, com per exemple l'incendi, que te lleva molt de temps de poder dedicar a altres coses, no? Entonces n'hi ha que prioritzar, i això també és una de les claus de saber gestionar bé un ajuntament, és prioritzar aquests temes més importants dels secundaris.
4: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
6: Nules te invita a reflexionar sobre la Europa que queremos. El próximo lunes 7 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia. Bajo el título Guerras, Inmigración, IA, Democracia, ¿qué Europa queremos? Compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
7: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I també de la comarca Compromís per Almenara ha presentat l'Almenara que ve. Quique Castelló, portaveu.
8: Que pensem que ha de passar per protegir allò públic, no? Per posar allò públic al servei de la ciutadania. I nosaltres tenim un pla per a superar la política dels pedaços de la senyora Pérez, no? Parxes en l'escola, parxes en la mar, parxes en el poliesportiu, parxes, parxes i més parxes. Nosaltres el que volem és implementar un pla per a l'Almenara que ve, basat en protegir allò públic, basat en recuperar els nostres carrers, basat en millorar la neteja viària, basat en allò quotidià, en allò del dia a dia. Per això volem també impulsar la creació d'una empresa pública.
0: I parlem ara d'esport, de l'Aude, que el diumenge a les 7 començarà a rodar el baló de manera oficial en el José Mangreñán. Arranca el grup 6è de la tercera divisió. Rupert Izquierdo.
9: Pues sí, ha sigut un estiu llarg, un estiu dur, molt de calor, però bueno, al final ha arribat ja l'hora de la veritat, i este diumenge a partir de les 7 tornem a competir per 3 punts, en la il·lusió, les ganes de començar guanyant, i la intenció és guanyar, és començar bé i mirar en guany molt més cap amunt que cap avall.
0: Una Ude que també fa una crida als seguidors, als aficionats, perquè en va més lent del desitjable el tema de la renovació de passes. I comentar també que Moncofa prolonga l'estiu amb una àmplia programació cultural, familiar i gastronòmica durant el mes de setembre, que van a tindre un cap de setmana molt intens en les festes patronals de la Llosa. Farmàcies de